0: Aquesta sintonia ens obri en la secció d'Arrel, on coneixem els projectes i l'actualitat de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. Així que per davant, minuts per conèixer moltes iniciatives i activitats i projectes que estan ara en marxa en aquest òrgan supramunicipal i, com sempre, salude als seus gerents. Josep Albert, bon dia.
1: Bon dia.
0: Lluís Mullor, bon dia.
2: Bon dia.
0: Comencem per la part econòmica, perquè estem en el mes de la empleabilitat en Actallo, Josep, que estan ahí desenvolupant aquesta activitat, però també sobre Actallo, què ens pots contar?
1: Bé, pues que ha sigut un mes molt, molt intens, la veritat que bueno, pues en este cas s'han fet moltes activitats en l'aula, val? Durant el mes, en Olleria, en Ibi, en Alcoi, bueno, la veritat que no paren, l'equip d'Actallo i Macarena al capdavant en este cas, pues no han parat de fer activitats. Justament el dia 20 de maig van fer també una jornada, no?, de motivació de mes i d'atracció del talent, en este cas, en IBAE, no? I la veritat que molt bé, vull dir que no han parat de fer activitats i tal, i bueno, estem en plena dinàmica, no?, que està molt bé, perquè tinguem en compte que, a més, ara s'ha obert ja el procés de preinscripció, no?, en el tema de la FP, i que, per tant, pues, bueno, també estan assessorant, d'alguna manera, aquell que estigui interessat en estudiar formació professional, els distints graus o certificats de professionalitat i de més, pues, bueno, que sàpiguen un poc cap a on volen dirigir-se i, per tant, pues, bueno, des d'Actallo també s'oferís aquest assessorament. I bé, i en aquest cas ja planificant el mes de juny del 2026, pues, en tallers d'empleabilitat, en on tenien ja el coll, també hi haurà, en aquest cas, preparació del curs d'estiu per a personal d'orientació, que tindrà lloc el 7 i 8 de juliol. També tallers d'ocupació que es faran ja en mes de setembre, seguiment del procés participatiu laboratori Actallo i, bueno, i en aquest cas, pues, el que diguem, tota una sèrie d'accions i de ferramentes que ajuden, en aquest cas, sobretot el que diguem, ara és un moment clau perquè és el moment de la preinscripció i després ja serà el moment de la matrícula en els cursos de formació professional i, com bé sabem, Actallo, pues, es relaciona, evidentment, relacionar el que és la formació en l'ocupació i, per tant, pues, bueno, des d'ací transmetre a tots els oients i les oients que, bueno, pues, que Actallo està també per assessorar-los a l'hora de fer el currículum, d'orientar-los en l'orientació laboral i d'alguna manera també que si volen estudiar, pues, sàpiguen més o menys que els pugui interessar més de cara al seu futur professional.
0: I com poden contactar amb Actallo?
1: Bé, a través de la seva web d'Actallo i també a través de la nostra web de la Mancomunitat, vale? lamancomunitat.org, i poden accedir i conèixer, pues, tot el que és la informació que existís i també, evidentment, a través de les xarxes socials, per Instagram, Facebook i totes les xarxes socials, pues, també poden estar assabentats de tot de tota l'activitat que realitza Actallo.
0: Persones que, per una banda, puguen estar interessats en formació professional, en estudiar o també en millorar la seva empleabilitat i no sabem si en un futur seran emprenedors o no d'aquestes comarques, i això ho esmente perquè la Mancomunitat també té un projecte per donar suport a aquests projectes i també les empreses que ja estan en marxa a través del concurs que ja heu convocat.
1: Sí, evidentment està vigent, vull dir, està en període de presentació de candidatures i de propostes fins al 31 de juliol es poden presentar aquest concurs, totes aquestes propostes. Tinguem en compte, com fem sempre hem dit, per una part per a emprenedors dotat amb 1.500 euros i després per a empreses que acaben de començar d'alguna manera i que el premi són 2.000 euros. I bueno, i en aquest cas, pues, animar així des de a tots els a tota la gent, als joves emprenedors també, perquè moltes que es presenten normalment són joves emprenedors que bueno, que s'animen, no?, i que s'animen a poder fer-ho. I recordem, a més, que justament a través de l'agència Impuls, que es fa aquesta aquest concurs, no? I que col·laboren en aquest concurs, doncs, bueno, serveix per a donar aquest assessorament que després necessitaran per a portar a terme la seva idea o el seu projecte. I bueno, ja que estem parlant de l'agència Impuls, si el pareix bé, doncs comentar que, com bé sabeu, realitza assessorament en els diferents municipis que formen part de la Mancomunitat, en Cocentaina, en Banyeres, en Alcoi i en Muro. I pel que fa justament avui, dimecres 27, val? Es realitza en Muro, val? Aquest assessorament, i en juny serà el dimecres dia 3 en Cocentaina, el dimarts dia 9 de juny en Banyeres i el dimarts dia 23 en Muro. I bueno, ja el mes que ve pues, informarem, sí. ja té, però bueno, en principi per a que sàpiguen un poc les dates, no? d'assessorament en aquest cas, que per part de l'equip de l'agència Impuls es realitza a tots aquells emprenedors que vulguin rebre aquest assessorament i aquesta ajuda per a començar el seu projecte, en definitiva.
0: Un suport important també, i que a través de la pàgina web de la Mancomunitat poden saber-ne més i poden saber com sol·licitar una cita, no?, en aquestes visites que fan als municipis, en aquestes atencions.
1: Correcte, val? És important. Tal. Sí que m'agradaria destacar també que normalment quan parlem de les poblacions i tal, sí que mateix en Cocentaina s'intenta atendre sobretot les consultes d'emprenedors i promotors d'empreses del col·legi, Benassau, Cocentaina, Gorga, Millena, Quatretondeta i Penàguila. Vull dir, intentem concentrar-ho en aquest cas en una zona, no?, de la comarca. En Banyeres pues, agrupa un poc a les consultes d'emprenedors i empreses d'Agres, Alfafara i Banyeres de Mariola. En Alcoi, pues, evidentment per la dimensió que té Alcoi, és de les consultes d'emprenedors i empreses d'ací, i en Muro a les emprenedors i empreses d'Alcosser de Planes, Beniarrés i Muro. Val? I un poc és això. Després ja, evidentment, no passa res que si hi ha persones d'Alcoi que diuen pues jo vull anar abans i tal, pues evidentment poden anar a Cocentaina, a Banyeres, a Muro i tal, però bueno, que en aquest cas sí que s'intenta d'alguna manera dimensionar persones per a que bueno, d'alguna manera pues, també estigui distribuït així.
0: Així és, que sàpien que si són emprenedors d'aquestes poblacions doncs tenen eixes dates per anar, però que també poden demanar cita per a altres dates si no es ve bé la que es correspondria. Parlem ara del curs de renovació de fitosanitaris. Lluís, que ens pots avançar?
2: Sí, pues, bueno, com sabeu, la Mancomunitat el que fa és oferir serveis a les poblacions i sobretot pues, a les poblacions de menor, bueno, a les localitats de menor població, pues, bueno, apropar serveis, apropar activitats i bueno, pues, com la de l'Agència Impuls, que també hi ha dades en poblacions per poder fer consultoria, pues, nosaltres també ens pues, va vindre la demanda de que hi ha agricultors que volen renovar el seu carnet d'utilització de fitosanitaris, que encara que el tinguin caducat, el tenen que renovar. I bueno, pues hem volgut apropar aquest servei i per mig de la consultoria concegal pues hem concertat dos cursets, un en Gorga i l'altre en Penàguila. El de Gorga és el dia 9 de juny i el de Penàguila l'11 de juny, en una sessió que este, com és de renovació, són de 3 de l'espera a les 9 de la nit. Entonces, pues bueno, ja està apuntant-se en els agricultors pues, per anar a apropar el servei. Este. Entonces, és un curset que es farà en aquestes dues poblacions i el que estigui interessat, pues bueno, que es posi en contacte o bé tocant el telèfon 619-89-48-75 o al 64-64-00-918. Entonces, el que hem dit és això, que és apropar el servei este i com sabeu que és agricultor, pues tenen que tindre els permisos, els carnets, i no descartem fer algun curset més de traure's el carnet, perquè hi ha agricultors que no el tenen i tindrem que fer el carnet este, tenen que traure-se-lo. Entonces, és una activitat que per ara està tenint prou resposta.
0: En Gorga i en Penàguila.
2: En Gorga i en Penàguila, sí. En Gorga el dia 9 de juny, que es farà en les escoletes, i en Penàguila en el mercat municipal el dia 11 de horari de vesprà.
0: I sobre la campanya de salut visual i auditiva que anem a fer, què pots compartir?
2: Pues és un altre projecte que ja ho vam dir en l'altre programa Reals, que estàvem preparant-ho, i la veritat, pues, bueno, volem que cada població pues, que s'incorpori a aquest projecte, que per mig del centre auditiu FANI, pues, este centre ens ha oferit el tema de fer una revisió auditiva i visual gratuïta a la gent major dels pobles, prova d'audífons, i un taller de reparació d'ulleres i audífons. És a dir, que és una primera toma de contacte a la gent major que té ulleres, bueno, que té problemes. Entonces, fer-los una revisió gratuïta i mirar a veure quines necessitats i quines carències tenen. Al final, per ara estem, ja hi ha dues poblacions que estan interessades, però bueno, la nostra intenció és que cada població pues, vagi dient molt dia, hora, lloc, uh-huh. i calendarizar un poc la gent. I el primer seria el dia 1 de juny en Fageca,
0: sí.
2: Dia 1 de juny en Fageca, a les 10 del matí, que també està apuntant-se la gent, en la Casa de Cultura. I l'altre seria el dia 3 de juny en Penàguila, pues també a partir de les 10. Jo tinc constància que en Penàguila hi ha 7 persones apuntades. Uh-huh. O sigui que és molt interessant i la veritat, pues, per als nostres majors, el tema de cuidar-los, la salut de la vista i de l'oïda, és molt important. És el que hem dit antes, és apropar serveis i apropar activitats pues, perquè les poblacions pues, tinguin una cobertura en diverses activitats.
0: I conforme vagin sumant-se aquests municipis, així d'arrel anirem
2: comptant, anirem informant-ho, no? Ja sabem, en principi des del dia 1 i el dia 1 i el 3 de juny.
0: Perquè tenim molts oients de la comarca que tal vegada ara ho estiguen sentint. Ostres!
2: Pues tenen que posar-se en contacte o bé en l'Ajuntament, sí? O tocant el telèfon 965525891.
0: Mm-hmm. Vale. Ahí agafar torn, diguem-ne així.
2: Efectivament.
0: I anar a aquesta campanya per veure com tenen la salut visual
2: i l'auditiva.
0: I ens anem ara a saber de turisme, Josep, perquè continua aquest cicle d'entre comarques, no?
1: Sí, la veritat que, bueno, està sent un èxit, la veritat que sabeu que és un programa compartit en la comunitat de l'Albaida d'Albaida i, bueno, en aquest cas el passat 23 de març va tindre lloc la ruta d'Agres i la ruta de Quatretondeta es realitzarà el dissabte dia 28 de juny i serà l'última que es realitza en aquest cas en aquestes comarques. La veritat pues, que durant tots aquests mesos s'ha vingut realitzant aquest programa d'entre comarques que, com bé sabeu, es va recuperar després de, bueno, pràcticament la pandèmia que vam tindre i bueno, és un programa pues, que sí, que anima molt a la gent pues, a gaudir, no?, dels nostres pobles, dels nostres paratges i per tant, pues, bueno, en aquest cas el continuem en aquest cas en aquest programa i bé, ara ja en juny, perquè com ja ve la caloreta, sí. El caloret, pues, hem de, ja,
0: de parar
1: parar un poc, i sinó que acabem en juny i ja està.
0: El que també vos està donant moltes alegries, Josep, és el repte 20.000.
1: Sí, la veritat que, bueno, sobretot, a més perquè hem vist que, a més, hem tingut influencers, no? Ja sabem que avui en dia el tema dels influencers mm-hmm. també influeix molt, sí. Per la redundància, no? pues hem tingut influencers que s'han animat a fer el repte i tot, i claro, això t'està donant-li un ressò i una dimensió, no? Molt, molt important, i per tant, pues, bueno, avui per avui mateix ja podem dir que ja n'hi ha, cada mes que vinc, pues, n'hi ha ara 443 persones inscrites al repte, uh-huh. i la veritat, sí que és veritat que encara és prou limitat, no? Les persones que ens hem fet tot el repte complet, no? Els 20 cims de més de 1.000 metres, però bueno, el fet és que poquet a poquet pues, la gent en tranquil·litat pues, va fer, no? Recordem que ja per a fer el repte ja fins al 15 d'agost del 2026 i en aquest cas pues, bueno, animar a la gent a que pugui pues, això, a primer si vol apuntar-se i després pues, si vol fer el repte encara hi ha temps.
0: I, mm-hmm.
1: hi ha temps per a poder fer-ho. A més pues, bueno, recordem que realitzen sortejos mensuals de productes oferits per nostres col·laboradors en el repte i bueno, és una manera també de motivar els participants a que puguen participar i també en aquest cas animar els participants, els inscrits i a les inscrites a que compartisquen les seues experiències i així ho fan en les xarxes socials, a través del repte i de la web de la Mancomunitat i demés, i la veritat que molt bé, està sent una cosa molt bé. I sí que bueno, estem preparant alguna coseta i en propers programes ja vos direm i tal per a un poc donar quan finalitzem, no, el repte i tal, mm-hmm. i a veure de quina manera puguem posar-li la guinda del pastel.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Ho coneixerem. Jo no sé si ho anunciareu amb campanes o no, però també en aquest any no tenim una activitat vinculada amb aquests instruments i el seu patrimoni, no?
1: Sí, sí, sí, la veritat que en aquest cas els campaners del comtat, mm-hmm. doncs, bueno, com tots els anys fan el toc manual de campanes en diversos pobles i com ja vam dir, doncs en Ares del Bosc, en Turballos, i en l'altre poble, recorde, en Fageca també, val? I per tant, doncs, bueno, estem ara delimitant un poc el que és la participació i de més per a que pugui, bueno, realitzar-se aquest home Manuel Campanes, que com bé sabem a més té molt bona acceptació mm-hmm. per part dels veïns i veïnes i també dels visitants, perquè al final són comptades ocasions en les que es realitzen aquests tocs i per tant pues, bueno, atrau molt a tant als curiosos i a la gent que vol saber més sobre les campanes i la tradició, no?, dels campaners.
0: I que està molt bé perquè ho fan d'una manera molt pedagògica i t'expliquen i ho escoltes de seguida i després ja a vegades que hi ha ocasió de poder pujar fins a dalt a les campanes i és una visita molt completa i com dius correcte. També, si se n'anem per exemple a Fageca, de segur que després estarem per ahí pel poble, el visitarem, és a dir, també atrau aquest turisme, no?
1: Sí, i a més, sí, disculpa, també es fa coincidir un poc en el tema de festes i tal i és una manera pues, també d'una activitat que complementa el que els pobles, en aquest cas, puguen oferir en el seu període de festes.
0: Mm. I, Lluís, com va el Cine en Ruta?
2: Bé, el Cine en Ruta, pues, sabeu que és el segon quatrimestre i la programació durant el mes de maig ja s'ha projectat dues pel·lícules, tant en Penàguila com en La Queria d'Aznar, i la que ens queda és el dia 31 de maig en Alcosser, a les 7 de la vesprada, en el Centre Polivalent, que s'emitrà la pel·lícula Soy Nevenka. I després per a juny, en principi, tenim ja tancat el tema de la projecció de La Mitat d'Anna, que es farà en Benasau el dia 12 de juny, a partir de les 7 de la vesprada, en el local de les Ames de Casa. Mm-hmm. Després ja sí que tenim en juliol i en agost, però ja anirem dient sí. En el proper... Vull dir que en principi són les nou poblacions que es van apuntar en un primer moment, han elegit la segona pel·lícula i la veritat pues, bueno, és apropar el cine... Mm-hmm. Que bueno, hi ha algun club que farà a l'aire lliure, perquè estarem en la temporada d'estiu, pues van a fer la projecció a l'aire lliure, o sigui que és molt interessant i bueno, és una atractivitat més, que bueno, que potser ja feia temps que no es feia i estem a veure si la podem reprendre. Mm-hmm. I per ara tenim prou bé una acollida.
0: Cine a la fresca, no?
2: Sí, exactament. O sigui,
0: ahir a Bellí, sí, clar, sí, ara coming a l'estiu, que bo.
2: Per això t'ho dius, perquè ja ho hem vist i sé que hi ha alguna població que ho té a l'aire lliure i pues mira, veus, perfecte, mm-hmm. De meravella. Saps?
0: I Músics per la Salut?
2: Sí, Músics per la Salut, com sabeu, durant el mes d'abril-maig, quan s'ha tingut que fer tot el cicle este de Músics per la Salut, dir-vos que en principi hi havia una programada en Banyeres, però es va tindre que suspendre perquè va ploure i com la persona venia de fora, pues va ser entonces s'ha traslladat per el dia 1 de juny, que seria, es faran tres llocs, en el Llarg dels Jubilats, en el Centre Geriàtric i en el Centre d'Alzheimer.
0: De Banyeres.
2: De Banyeres. Uh-huh. Aquest dia estarà la trobadora, que és Maria Iborra, una xica molt, bueno, molt competent i molt professional, pues estarà donant dinamització a la gent major d'aquests tres centres. Uh-huh. I després la pròxima que tenim ja per tancar el segle seria el 29 de maig, és antes del dia 1, el 29 de maig, que és en Quatretondeta, fan tres poblacions, en Quatretondeta, en Gorga i en Fageca. Ahir anirà un trobador, que és un xic, Tom Edwards, uh-huh. I bueno, pues amenitzarà a la gent major de les tres poblacions el dia 29 de maig, pues el dia Quatretondetes a les 10 i quart, en Fageca a les 11 i mitja i en Gorga a les 12 i mitja, una darrere una altra uh-huh. I ja està. Val? O sigui que perfectament pues, poden acudir la gent major sí. O bueno, la gent que vulgui estigui interessada pues, pot acudir a un d'aquests tres pobles uh-huh. El mateix dia i escoltar el trobador. Tom Edwards.
0: Mm. I ara també ens apropem a una època en què els estudiants i els joves estan estudiant en la recta final del curs, però després també vindran aquestes nits d'estiu, en què també s'agraeix el cicle de nit jove de poble en poble.
2: Sí, Lluís. Efectivament, sí. De poble en poble, pues, com sabeu, continua tenint la seva ruta, sobretot des divendres, i durant el mes de maig ens queda, va celebrar ja el dia 22 en Benasau, i el dia 29 de maig està previst que es faci en Alqueria d'Aznar.
0: Uh-huh.
2: I després ja per en juny, ja anem quasi diríem a final de mes de juny, que és el dia 26, però bueno, com sabeu que els joves com tenen exàmens i tot, sí. Pues, ho han vist convenient, pues, i ja crec que en principi seria la de juny i una altra en agost. Anem a veure si podem completar alguna en juliol, però ja sabeu que també la gent de vacances i tot, però bueno, en principi sabeu que és un encontre que fas divendres de vesprada en la població anfitriona, que on es tinga que celebrar, i està fent un comboi de gent de quasi 25-30 persones. O sigui que està...
0: Molt bé.
2: Perfecte.
0: Ahí on raonen, no?, i tenen iniciatives.
2: Sí, exactament. És el que vam dir al principi, és una trobada de vesprada que va començar a les 7 de la vesprada fins a les 11. Entonces tenen tallers, tenen el de l'Erasmus Plus i un soparet i dinàmiques de joc.
0: I que segur que es coneixeran molts joves que no es coneixien.
2: Sí, això van sumant, no? I a més que ja van de poble en poble, sí, i ja van coneixent-se.
0: La ruta de poble en poble en aquest cicle de nit jove. Uh-huh. I això ens condueix fins a l'activitat cultural, Josep, perquè ja ve l'estiu també i va creixent aquestes propostes que feu des de la Mancomunitat de l'Alcoi i el Comtat, entre d'elles el Contacontes.
1: Sí, la ruta Contacontes, que ja ha començat, no? El 22 de maig, va començar en Benasau amb Txelo Ribes, i la veritat pues, que bueno, ja hem donat inici, no?, a lo que és tota aquesta ruta, que bueno, es tracta al final de, pues, això, de contar contes i de que d'alguna manera pues, esta tradició, no?, oral que existís, bueno, que atrau sobretot als més menuts, però també a la gent major, i que gaudisquen, no?, i sobretot al més es fa en llocs, en mateixa en Benasau es va fer en el local de les ames de casa, acollidors i demés, i bueno, en aquest cas pues, bueno, s'intenta sobretot que la gent gaudisca, no?, i a més és un programa que ja la comunitat porta fent des de fa molts anys, i la veritat que estem molt contents, pues, que una nova edició enguany per a que tot el món pugui disfrutar del mateix.
0: I anireu avançant les dates, no?, que anirà aquesta ruta del Contacontes, no sé si ara per a juny hi ha alguna cita o si no...
1: Bueno, el tenim per a... Puc comentar-te, seria, a veure, més que per a juliol. Mm-hmm. Per a juny, en principi, no n'hi hauria. En juliol ja seria el 9 de juliol, en Millena.
0: Sí.
1: I, però, bueno, com
0: sí,
1: el programa està més... Mm. I l'11 de juliol també en Fageca, vale?
2: Que com és juny, que ja sap que tots els xiquets, sí, alumnes, o que estan acabant els cursos, doncs, clar, ahí està un poquet
1: més... Ahí està un poc, sí, perquè, a més, com, saben que tenen les seues gales de...
2: Festivals,
0: sí, graduacions...
2: Van de cap.
0: Tenen l'agenda completa.
1: Sí, els ajuntaments intenten acoplar-ho a l'agenda.
0: Molt bé. I també començarà a sonar Somriu 2026, que heu presentat recentment.
1: Sí, la veritat que, bueno, ja ha començat el cicle, en este cas el cicle Somriu, i el van presentar la setmana passada, i la veritat que molt bé, perquè té un molt bon ressò en mitjans de comunicació i demés. Enguany hem volgut donar-li una volta més i cap i dotar-lo d'una potent, en este cas, cartellera, no?, i de la programació. I bé, pues el dia 23 de maig ja va començar en Benasau, a l'actuació de Los Cigüeños, i el proper 30 de maig el grup Quatre Gats actua en l'Alqueria d'Aznar, en el poliesportiu, a les 8 de la vesprada. Mal, i per tant, doncs, pues, bueno, ja així sí que ja, això és un no parar, comencem en maig i acabem en octubre, que el que hem dit sempre, hem intentat allargar-ho en el temps i que d'aquesta manera, doncs, pues, es pugui gaudir millor, perquè, bueno, recordem que són 16 actuacions i que, per tant, pues, omplirà de música, d'espectacle, de les nostres comarques durant, bueno, 4-5 mesos, des del mes de maig, el que diguem, fins al mes d'octubre, i, per tant, pues, poden consultar tota la programació en el Cicle Somriu, buscant Cicle Somriu, o evidentment també en la nostra web, en lamancomunitat.org, poden tindre accés a tota la informació de la programació prevista en això. Però bueno, anime des d'ací, perquè a més hi han actuacions i hi han tant artistes com grups molt, molt interessants, i evidentment, pues, bueno, animarà la gent a que pugui gaudir dels mateixos.
0: Anar a les actuacions del cicle Somriu, com també hi ha per davant encara dies per a escriure i fer aquests projectes audiovisuals per a presentar-los al concurs de memòria històrica.
1: Sí, continua igual que també estava en el concurs d'emprenedors, continua obert el concurs de memòria històrica, la segona edició, i bueno, pues en aquest cas es poden presentar les obres fins al 15 de juliol, i des d'ací, evidentment, animar a la gent a que pugui presentar les seues propostes, com sempre recordar, les dues categories existents, una per a escrita, en aquest cas, novel·la i demés, i l'altra per la part audiovisual o de més d'art. d'art en aquest cas, i evidentment pues, bueno, i en aquest cas també dos modalitats, per una part per al públic en general i l'altra per a alumnes de batxillerat, de formació professional i demés, pues, que també puguen presentar-se. Aixina que, bueno, recordar que els premis estaran dotats amb 500 euros cadascun d'ells, els quatre en total que es concedeixen, i bueno, pues, des d'ací animar a que es presenten i que fins al 15 de juliol hi ha temps per a poder presentar les seues obres.
0: Les propostes per a aquest certamen de memòria històrica. I ja per acabar, Josep, la trobada d'escoles en valencià.
1: Sí, nosaltres
0: al final de mes.
1: Ja fa temps, ja venim participant de la trobada d'escoles en valencià. L'any passat va ser a Fageca i enguany és a Ibi. I bé, en aquest cas sí que tindrem novetats. Bueno, estem Lluís i jo, mano a mano, ahí,
2: estem ahí en la taula.
1: En la taula i tal, i molt bé estem. I oferim, pues, bueno, els agrada, perquè a més anima molt, des de xiquets de la jovenalla, els més majorets i tal, i els pares també, professors i tal, i està molt bé perquè, bueno, nosaltres hem volgut... bueno, hi haurà novetats enguany i teníem el llibre de
2: Poble en Poble,
1: per una part, però podem anunciar ja que tenim un altre llibre que hem fet.
2: Han fet una altra nova edició, molt meravellosa, a més en sèrie s'ha quedat preciosa i la veritat és molt, molt curiosa, i espero que la gent... Pues, que...
1: Sí, és un llibre que es diu Històries que fan poble, i recull un poc pues, el... Bueno, realment la història és que el tio Pep de Muro, amb el seu el carro, no, va recorrent tots els pobles i va arreplegant les històries que van contant-li per tots els pobles.
2: De gent important o coneguda de cada poble.
1: Correcte. Molt bé. I bueno, està novedós i tal, i bueno, ho anunciarem, perquè la idea és ja distribuir-lo i que la gent el pugui gaudir en la trobada d'escoles valencianes en Ibi, i la veritat que està molt bé, ha quedat ben xulo, i des d'ací pues, donar les gràcies també a les Maries, que diguem, a les nostres Maries, a la tècnica de turisme i de comunicació, pues, que s'ho han currat per a fer aquest llibret i tal, i està molt bé, perquè a més hem demanat la col·laboració de tots els ajuntaments i de més.
2: Eren algun personatge emblemàtic de cada població, i és el mateix sistema de colorejar el llibre, o sigui que és per xiquets, però bueno, ahí posa un poquet de història de la persona, i inclús si ens han passat alguna foto, bueno, i hem dit, pues és així, entonces han recreat també en dibuix el tema de la persona.
1: Correcte, s'ha fet bueno, el que és el per a pintar, en aquest cas, per a colorejar, i també està la història, en aquest cas, i tal. I això sí, sense IA, no n'hi ha intel·ligència artificial ni més, que avui en dia tal, no?
0: Tot artesania.
1: Tot artesania, s'ha pegat una bona currada, la veritat, i pues això, s'ha fet un treball molt, que està molt bé, i bueno, pues anem a presentar-lo esta setmana coincidint un poc en que ve la trobada i tal, i el llibre pues, a partir d'ahir estarà a disposició de tot aquell que vulgui gaudir-lo, i nosaltres pues, aprofitem els esdeveniments que tenim, ve la trobada, evidentment a final d'any quan ve la fira de Cocentaina, i després pues, bueno, si tinguem algun altre esdeveniment i tal, aprofitarem per a distribuir-lo i tal, perquè bueno, per aquests xiquets, sobretot els xiquetes, el puguen gaudir, perquè està molt interessant, ja veureu el resultat i està molt bé.
0: Estava pensant que per als no tan xiquets també, si el llegim, segur que descobrirem coses noves dels municipis de l'Alcoi i el Comte que no coneixis.
2: Sí, exactament, ja sabeu que l'altre estava orientat al tema de llocs emblemàtics, bueno, pues, el castell, vull dir, coses importants de cada poble, i també fer un poc d'historieta, pues, sí, també és el mateix, però respecte al tema dels personatges. I l'important és el tema que el tio Pep pues, va recorregant totes les poblacions i va contactant aquests personatges.
0: Eixa novetat que presentareu i que estarà ben present en eixa trobada d'escoles en valencià del 30 de maig a Ibi. Moltíssimes gràcies.
2: Vale, pues com veu estava molt complet,
0: sí, no? Sí, no. Teniu molta activitat, no pareu, i ens alegra que ho compartiu amb els oients de Ràdio Alcoi, perquè anem anotant-se-ho a l'agenda i anirem acudint a les diferents activitats. Adreça és per a tots, majors,
1: sí, tots,
0: menuts, gent jove...
1: Totes les edats,
0: tot el veïnat dels municipis que integren la Mancomunitat de l'Alcoi i el Comtat. Lluís i Josep, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.

0: Notas necrológicas.
1: Ha fallecido doña María Ángeles Calvo Domènech, viuda de don Juan Burruezo Carrillo. Los oficios de misa corpore insepulto tendrán lugar este jueves día 28 de mayo a las 11 horas en la capilla del Tanatorio Servisa de la zona norte.
0: Descansen en paz.
2: Ja queda molt poquiu per a que aquest mateix divendres tinga lloc la inauguració de la 11a edició de la Fira Andalusa en les Aules Verdes, en la zona nord. I el que volíem era precisament conèixer més detalls respecte d'aquest esdeveniment, que ja està completament consolidat i ja tot el món esperem que arribi, i per això tenim així en els estudis de Ràdio Alcoi el regidor de festes, Jordi Martínez. Bon dia, Jordi.
3: Hola, bon dia.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies de nou per estar així en els estudis de Ràdio Alcoi, perquè a veure, això, jo crec que una volta passen festes, unes dues setmanetes, i ben seguida ja la Fira Andalusa, no? Jo crec que ja està més que consolidat.
3: Sí, la veritat és que portem 11 edicions, jo crec que si mirem arrere ha evolucionat molt per a millor tot el que és l'organització de la fira. Jo des d'ací, i tinc que dir-ho des del primer minut, que gràcies a Cèlia Priego, a la presidenta de la Gran Andalusia i a la seva junta, perquè això seria impossible d'organitzar per a l'Ajuntament. Al començ de tots aquests anys sí, però en el volum que està agafant la fira, bueno, pues és impossible si no tingueren la col·laboració, sobretot la col·laboració, la implicació i la responsabilitat, perquè bàsicament qui organitza tota aquesta fira és la junta directiva de Cèlia, i des d'ací enviar-li tot aquest agraïment per part de l'Ajuntament. Però sí que és cert que ens tenen al seu costat per a tot el que necessiten, i en això anem treballant estos dies.
2: Recorda la primera junta, Miguel Conde, recordes que era el
3: senyor,
2: president
3: que encara sí, tenim el Miguel per allà ajudant, sempre està a disposició de poder ajudar.
2: I ja va pillar el relleu Cèlia i ja està fent esta labor que comentaves. A veure, oients, un poquet fer una espècie d'executiu agenda. Comencem divendres ja, que ho tenim molt a prop, a partir de les 10:30 hores.
3: Sí, ahir a partir de les 6:30 de la vesprada es concentrem en la seu de la Cara d'Andalusia i es fa un passacarrer que passa per l'Avinguda de la Hispanitat i arribem a lo que és el tall de la cinta, no? Eixa primera inauguració de lo que és la Fira Andalusa. Ve a ser sobre 7:30, alrededor d'aquest horari, mentre preparem, es fa aquest passacarrer, i allí és on ja el primer acte que jo que està programada és la coronació de la nova reina, que enguany tenien un canvi ja en la nova reina, i a partir d'ahir pues, bueno, ja comença el que és aquesta primera, és mitja jornada, però jo crec que és molt intensa, hasta les 9 de la nit n'hi ha activitat allí, a nivell de, bueno, pues de pegar una volteta, conèixer tota l'oferta que tenen en la fira, i a les 9 aproximadament és l'encera de la llum, l'encera perquè, clar, volem que siga quan ja és de nit, no? I a partir d'ahir ja n'hi ha una exhibició equestre que tenem programada, en les quadres de peluca i la quadra també de que ve d'Alcocer, i després ja n'hi ha dues actuacions, una de Fran Calero, que és una actuació que tenen programada des de la Casa Andalusia, i també un DJ després un poc més informal, una festeta que seria el DJ Esedu, que està pues, bueno, animant tota aquesta primera jornada, aquesta primera migdia de festa, i que la gent ja pot disfrutar pues, bueno, de totes les barres que es posen allí, de tota l'oferta hostelera, sobretot també de lo que és la música i la festa tradicional d'Andalusia. Allí es ballen també sevillanes, que també estan programades eixes activitats durant els dies, però bueno, eixe divendres ja és l'inici de tota eixa fira andalusa.
2: Vale, perfecte, pues fem eixe mateix repàs a partir del dissabte, que obrirem sobre les 10 aproximadament les portes.
3: Sí, allí ve a obrir-se a mitjan matí, 10-11, va preparant-se tot el que és la infraestructura de la fira, i ja comencen a haver també per als més xicotes, ja n'hi ha tallers de ball també, per a començar a ensenyar. N'hi ha molta oferta també a nivell familiar, perquè els xiquets poden acudir pront a la fira i també disfrutar de tallers, de fer activitats conjunt. I hi ha també una altra exhibició que n'hi ha de cavalls, i ja també hi ha pues, el moment de compartir el que és un poc tot el matí en la gent, fer un aperitiu, poder estar allí dinant, i ja també tindré una activitat que és un altre passeig de cavalls que es farà a mitat matí, i després també comença ja aquesta activitat que és Baila Sevillanes, el Coi Baila Sevillanes, que és una activitat sobretot sobre ball, no? Aquestes actuacions, per una part, dime. Està el Coro l'Amistat, que és les que també fan una actuació per a tot de cant sobre això. També hi ha una formació musical de la Casa d'Andalusia, i el Coro l'Andalus, que també forma part de lo que són aquest tipus d'actuacions que es fan al llarg de tot aquest matí.
2: D'acord, o sigui que el dia, vamos, intensíssim, no?
3: Això dissabte de matí, de vespre encara tenim un parell d'actuacions més, que està dos actuacions ja de cara més a la nit, que és Juan Lu de la Rosa i Christopher Martínez, i després una segona sessió d'eixa festa Raïces, que han dit Raïces, i que el que fa és, bueno, pues animar durant tot el dia el que són les activitats que es fan en el recinte.
2: Sí, a més, estos artistes, sí, jo sé que Celia es treballa molt, busca gent molt reputada, de molt nivell, i estan així al coll.
3: Sí, sobretot molta varietat, per dir-ho d'alguna manera, n'hi ha activitat per a tots. És cert que són moments d'alegria, però també n'hi ha actuacions de tot tipus per a que la gent que valora tot el que és el tema del cant també puga disfrutar d'aquestes activitats.
2: Perfecte, i acabarien diumenge, no? Ja diumenge fins a migdia, més o menys les 2, les 3, no?
3: Sí, tenim una altra en eixe dia, a partir de les 12 del migdia, n'hi ha una altra
2: actuació,
3: sessió, per dir-ho d'alguna manera, del Coi Baila Sevillanes, però en este cas jo crec que lo important és que s'han convidat a les escoles del Coi, i tant la, per dir-ho d'alguna manera, la cara d'Andalusia del Coi, però també les escoles de ball del Coi, com és la RAC, o com és la de Maite Ponsoda, o la d'Anna Botella, o en este cas una associació cultural andalusa d'Ibi, també formaran part d'aquestes actuacions de ball al Coi Baila Sevillanes, i faran una mostra de tot el que aquestes escoles de ball fan, no? Jo crec que està molt bé integrar també a grups i a equips de la ciutat, perquè, bueno, pues preparen actuació, jo crec que n'hi ha una motivació especial, i, bueno, i és un dia també el diumenge de compartir aquest matí d'esta manera, no?
2: Flamenco, el ball flamenco en qualsevol acadèmia, grup de ball,
3: és una de les disciplines que importància, també, sí.
2: Moltíssima importància. Molt bé, i d'ahir sí que això, a l'hora de dinar ja més o menys es conclouria.
3: Sí, s'està allí fins a migdia, allí la gent es queda a compartir també a lo millor el dinar. La cara Andalusia segur que té alguna activitat interna que celebren allí, i bueno, al final és un cap de setmana de fer un homenatge a tot el que és la cultura andalusa que tant arraigada està a la nostra ciutat, i sobretot, com dia jo al començ d'esta entrevista, bueno, pues el felicitar i agrair moltíssim de deberes a Celia, la seva presidenta, i a la seva junta, tota l'activitat no que desempenyen este cap de setmana, sinó tota l'activitat que desempenyen durant tot l'any, que al final fa ser un polo de cultura de la nostra ciutat, com és la cultura andalusa en el Coi, no?
2: Sí, este és el moment, diguem, un poc la punta de l'iceberg, o el moment més cumbre, però tot el que fan al llarg de l'any, des de la Casa Andalusia, vaja que sí. Molt bé, doncs res, jo crec que han pogut aproximar-se a lo que serà aquesta cita, divendres, dissabte, diumenge, a la zona de les Aules Verdes, on sempre, en la zona nord, tenim eixa Fira Andalusa en la seva 11a edició.
3: I sembla que haurem de dur ventalla.
2: Ostres, sí, sí, mira,
3: sembla que farà calor.
2: El temps serà també, mira, ahir també ens acompanya el temps. Moltíssimes gràcies, Jordi, per estar així.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Es la 1 mediodía en Canarias. Lo hemos escuchado en directo en Hoy por Hoy. Pedro Sánchez descarta desde Roma convocar elecciones. Las legislaturas, ha insistido, duran 4 años.
5: Y si la Constitución dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues son 4 años. Y eso es el objetivo y la determinación del Gobierno de España. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
4: El presidente del Gobierno ha dicho mantener todo su apoyo al expresidente Zapatero y también su total colaboración con la justicia en el caso Leire Díez, por el que la UCO está pidiendo información esta mañana en la sede central del PSOE, en Ferraz. Palabras de Sánchez. Sánchez después de la reunión que ha mantenido con el Papa León XIV. Guillermo Lerma, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sánchez trata de marcar distancias con la investigación que ha llevado a la UCO a la sede de su partido en la calle Ferraz, pese a la imputación de la gerente del PSOE, de su exsecretario de organización o de que el juez señala en su auto a un diputado y miembro de la Ejecutiva Socialista actual. Dice el presidente que no le resta importancia a las actuaciones judiciales, pero se aferra a que por la información que tiene en este momento, todo está relacionado, dice, con la actividad de la militante Leire Díez, contra la que, recuerda, el PSOE ya actuó.
5: Insisto, yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
6: Sánchez, que desde Roma ha respondido también por primera vez a las preguntas de la prensa sobre la investigación a Zapatero, asegura que tras haber leído las informaciones sobre el sumario, su apoyo hacia el expresidente sigue intacto.
5: Lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
6: Ha reiterado Sánchez la misma fórmula que utilizó la semana pasada a preguntas de la oposición.
4: En la sede central del PSOE, en la calle Ferraz, sigue la Guardia Civil y hace unos minutos hemos conocido que la UCO está también precisamente en la Dirección General de la Guardia Civil para recabar información sobre una investigación interna por filtrar información relacionada con este caso Leire Díez, ¿no, Javier Bañuelos?
7: Sí, según confirman las fuentes de la investigación, esa visita de la UCO a la sede de principal de la propia Guardia Civil se ciñe a un simple requerimiento para llevarse documentación relacionada con una investigación interna que hizo la propia Guardia Civil sobre una supuesta filtración de información relacionada con el caso Leire, información confidencial que después acabó en varios medios de comunicación. Estas mismas fuentes nos detallan que aquella investigación interna se cerró porque no se llegó a encontrar a sus responsables. El juez de momento sí ha imputado al Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, ex UCO, en su caso por revelación de secretos, cohecho y otro delito también contra las instituciones del Estado.
4: Al margen de todo este asunto, la Consejería de Educación de Asturias ha autorizado a los centros educativos a suspender las clases ante el episodio de calor extremo. Asturias, Pablo Canga.
8: Después de una semana con temperaturas por encima de los 30 grados y con la previsión de llegar hoy de nuevo a los 35 en muchos puntos del interior de Asturias, los docentes empezaron el lunes a denunciar, sobre todo en los colegios e institutos más antiguos, con precario aislamiento térmico, que el calor era insoportable en el interior de las aulas e imposible impartir o seguir una clase. Ayer la consejería recordó que los centros pueden solicitar excepcionalmente el cierre y en menos de 24 horas el Instituto Río Turbié de Oviedo ha dado el paso. Es bastante probable que sea el primero de muchos. Más difícil lo tienen las residencias de mayores, donde los sindicatos han denunciado igualmente valores insoportables para sus residentes, personas especialmente vulnerables.
4: Además, un grupo de profesores en Tarragona está cortando desde esta mañana la AP7 a la altura de Torredembarra. Ahí está nuestra compañera Cristina Artacho. Cristina, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Pues más de 500 docentes de toda la provincia son los que desde las 11 cortan esta carretera en ambos sentidos de la marcha. Han desplegado las carpas, han sacado las neveras y ya están empezando a cocinar paella, mientras otros también han traído mesas para corregir exámenes, ya que esperan alargar este corte al menos hasta las 6 de la tarde. Ahora mismo también hay otras manifestaciones de profesores que cortan hasta 6 tramos de la AP7 en Cataluña. Es la carretera más importante y transitada de la comunidad, hecho que genera graves problemas de movilidad generalizados con carreteras nacionales y autovías colapsadas.
4: Y la Universidad de Navarra ha desbancado a la Autónoma de Barcelona como la universidad española con mayor rendimiento, según el ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo publicado esta mañana. Laura Gutiérrez.
10: Sí, la Universidad de Navarra está en el puesto número uno de este ranking, en el que se miden varios indicadores y en el que entran por primera vez en el top 10 la Universidad Internacional de Cataluña, la Politécnica de Cataluña y Valencia Estudi General. Se mantienen en cabeza, comillas, Pompeu Fabra, Ramon Llull, Rovira i Virgili y dos madrileñas, la Autónoma de Madrid y la Carlos III, donde la princesa Leonor estudiará políticas el curso que viene.
11: Sí, está en la segunda posición. Está la Carlos III de Madrid, está en la top 2 en ciencias políticas.
10: En este ranking se miden resultados de todas las universidades públicas y del 75% de las privadas en España.
4: Deportes, José Antonio Duro, muy buenas.
12: Hola, en Alemania, con la gran cita del día, final europea de la tercera competición continental, desde las 8:30 con Garrido en Carrusel Deportivo, contamos ese Rayo Vallecano Crystal Palace, que es la...
13: Radio Alcoy, Cadena SER.
14: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 27 grados centígrados.
0: Notas necrológicas.
1: Ha fallecido doña María Ángeles Calvo Domènech, viuda de don Juan Burruezo Carrillo. Los oficios de misa corporis sepulto tendrán lugar este jueves día 28 de mayo a las 11 horas en la capilla del tanatorio Servisa de la zona norte.
0: Descansen en paz.
15: Muro al Sanguany, un mur de lletres. Del 21 al 29 de maig, la 31 edició de la Festa del Llibre omplirà el poble de conferències, exposicions, activitats i la mostra de llibreries al carrer. Purificació Mascarell, Juan Francisco Ferrandis, Elvira Cambrils, Mari Obrero i Marta Sanz t'esperen a la Biblioteca de Muro. Més informació al web municipal. Organitza Ajuntament de Muro.
16: Aquest mateix dissabte, 30 de maig, al Teatre Calderón, tindrà lloc dins del festival Barna Sants, a les 20 hores, l'actuació del grup de música català que és Sau. I que millor que per a parlar d'aquesta actuació que conversar els pròxims minuts amb Pep Sala. Bon dia, Pep, què tal, com estem?
17: Bon dia, molt bé, molt content de parlar amb vosaltres.
16: Molt bé, doncs res, moltes ganes ja que vingueu al Coll i pugueu estar així. Havíeu estat al Coll abans?
17: Sí, jo vaig fer un concert fa 15 anys. Sí. I després van venir, em sau no al Coll, però molt a propet, sí.
16: Ah, molt bé, molt bé. O sigui, aquí la zona ja la coneixeu i, bueno, doncs és una zona que... A veure, com esteu aquests dies abans? Com està un poc els preparatius? Què pots contar als oients?
17: Home, doncs que és un concert, clar, que

0: he dit unes imatges, i esclar, hi ha moments de la, amb imatges de la pel·lícula que anem sincronitzats, hi ha els actors que fan de nosaltres a dalt la pel·lícula, i nosaltres des de sota tocant la música. Aleshores, és una mica esquizofrènic, i a més anem sincronitzats, i amb algunes cançons ens podrem sentir la veu del Carles, que també és superemocionant.
1: Ostres, que bonico. Per això el títol de l'espectacle és Sau, un concert de pel·lícula.
0: Exacte. Concert, o sigui, buscant aquest doble sentit.
1: D'acord.
0: I la veritat és que és un espectacle on la gent salta, canta, s'emociona, riu, plora, passarem per totes les emocions.
1: Sentiments ahí a flor de pell, que diuen, molt bé. Dis-me dos coses més, el biopic és sobre el vostre grup, és la seva trajectòria.
0: Sí, el biopic sobre la història del grup Sau, de quan el Carles, el Joan i jo vam començar a muntar el grup i s'hi va afegir la resta dels membres del grup, i evidentment, més o menys, acaba, és un biopic que acaba quan es va acabar el grup, que va ser amb la mort del Carles, no?
1: Vale. Ara realment els biopics, pues, bueno, a nivell internacional, pues, també, clar, perquè no, així a les nostres terres, i a més un grup tan important com els altres. Recorda-mos un poquiu, perquè també tenim molt gens més jovens, jo sempre tinc el boig per tu, però parla-mos un poquiu, què és el que aneu a interpretar, quines són, explica'm
0: un poc. Bueno, en el concert farem, diguem-ne, els més, com si em permets, el que diu la gent, els clàssics. I hi haurà gent, cançons com El tren de mitjanit, Enviem un àngel, La gent deu continuar, Foc al cos, pertany a algun lloc, Nascut per militar, Només ho faig per tu, totes aquestes cançons que són els més conegudes de Saudes, les fem al concert, com no podria ser d'una altra manera, no? Després de tants anys, la gent el que vol escoltar són aquestes cançons, no?
1: Alguna novetat, alguna coseta que
0: ha
1: incorporat?
0: Ara no toca. Ara el grup, això és una retrobada després de 27 anys.
1: Uf, 27.
0: Clar, és que són molts anys. I aleshores és el primer cop que Sau actua després de 27 anys. Evidentment, sense el Carles, però tenim... I més portem convidats. Tenim convidats a dins del concert, que ens ajuden a fer l'espectacle aquest. Bueno. Portem en Jonathan Arguelles, portem el Frederic Strand,
1: aquest
0: noi suec que es va donar a conèixer amb el programa aquest de TV3 Eufòria, i portem, que a mi em fa molta il·lusió, l'Aurelio Morata, que és un dels fundadors dels Rebeldes.
1: Ostres, és Rebeldes, mare, una altra classe.
0: I és un gran amic meu i ens ajuda amb les veus, amb la guitarra, i és un element increïble que tenim.
1: Ostres,
0: que bo. I doncs fem un espectacle que amb nosaltres i tots aquests convidats, doncs, és un espectacle, doncs, que la gent, doncs, fins ara la gent ha flipat bastant.
1: Bé, està dins del Festival Barnasants i, bueno, jo crec que és molt important, no?, que aquest festival i que el Coll, una ciutat així baix a la Comunitat Valenciana, estigui a sumar, no?, que pots comentar-nos un poquet en això.
0: Jo crec que és important que la gent que compartim l'idioma, digui el que vulguis, valencià, català, mallorquí, el que vulguis, el nom és el de menys. L'important és que parlem i ens entenem i que tenim una cultura comú. Doncs és a dir, que hem de compartir de la mateixa manera que aquí també estem gaudint de bandes d'aquí al País Valencià, és curiós que les bandes com nosaltres i altres bandes catalanes doncs també arribin aquí i fins i tot els festivals de música com el Barnasants, no? Que penso que és fantàstic. Fa molts anys a València vam fer el Tirano Rock, nosaltres hi vam participar, i penso que eren iniciatives fantàstiques i que realment penso que els trobo molt a faltar, no? Però penso que són importants, i ara a partir del Barnasants i una ciutat com el Coll, que té tanta història i on han sortit gent tan increïble com, sense mencionar només l'Ovidi i recordant-lo, que vaig tenir la immensa sort de conèixer-lo, doncs és importantíssim que puguem, per nosaltres, poder fer aquest concert aquí als terres del País Valencià.
1: Però que també, per així només la gent jove, el nom de Sau és per una població, no?
0: Sí, nosaltres vam començar la història que del grup, vam començar l'any 1987, i assajàvem a un poble molt aïllat, està al mig de les muntanyes, aquí al Prepirineu,

0: que es diu Sau, que al costat hi ha un pantà, que hi ha una església al mig.
1: Val.
0: I la gent... Vam fer un primer concert a la Galeria de la Castanyada de 1987, que era un concert pels companys, pels amics, no? Uh-huh. El que passa que per la zona va córrer la veu de que com ara les Rits, no? Que hi havia uns paios a Sau que feien una festa i tal, i va començar a arribar gent, i al final vam ser 200 o 300, i és una festa que encara molta gent la recorda, i molta gent diu, ja hi vaig ser-hi, no? Uh-huh. Aleshores, nosaltres encara no teníem nom, en realitat, i la gent ens deia els de Sau, perquè érem el grup aquell els de Sau, els que estaven a Sau, que el poble. Mm, sí. I d'allà va quedar el nom del grup, que és Sau.
1: Que bo. Molt bé, i per últim ja un poc, que posa això record, no? Ho ha citat un parell de voltes, de Carles, no? Estarà present al llarg de tot el concert i d'aquesta gira.
0: Oh, i tant, nosaltres el Carles està present en tota la... Bueno, cada dia de la nostra vida, va ser un home increïble, amb una presència a l'escenari, una saber cantar, i un gran company de viatge, no? Uh-huh. I malauradament es va deixar, però diuen que mentre algú et recorda i mai mors...
1: Exacte.
0: Uh-huh. Doncs el recordem i tenim la sort, gràcies a les noves tecnologies avui, doncs de tenir-lo a l'escenari amb nosaltres. I penso que serà un plaer enorme poder disposar de la veu del Carles en algunes cançons i poder tocar. Els primers assajos van ser molt durs perquè...
1: Ostres, clar.
0: Tornar a fer música, tornar a cantar, amb el meu cas, que jugàvem a empastar les nostres veus, amb el Carles, doncs era allò, uau, hosti, ja et passaven mil imatges pel cap, no? Però és un orgull i un honor poder tornar a fer música amb la veu del Carles i encara que sigui d'aquesta forma, doncs tenir-lo present a l'escenari amb nosaltres, no?
1: Aquestes projeccions que comentaves abans, sí, que es coordinaran amb el grup.
0: Sí, clar, està sincronitzat, és un espectacle, amb una pantalla molt gran que només no la tenim al darrere, sinó que està sobre la nostra, vull dir que té un pes molt important la pantalla de l'espectacle.
1: Perfecte. Molt bé, doncs un minutet es queda. Les entrades, important, a la venda en Tiquet Alcoi, que és la tiquetera habitual del Teatre Calderón, i a la mateixa taquilla també del teatre. Això, convidar un poc al Coll, a la comarca i a tots els que puguen escoltar-nos a acudir aquest dissabte 30 de maig a partir de les 20 hores, Teatre Calderón, i actuació de Sau, un concert de pel·lícula. Pep, què pots dir-nos, ixa frase final?
0: Doncs que ens farà molta il·lusió, i fins ara aquesta gira que estem fent, que ens va superbé, farem una... Aquesta gira estem més o menys a la meitat, o que ara no hem arribat a la meitat, i perquè farem una 30, entre 30 i 40 concerts entre aquest any i principis de l'any que ve. Doncs fins ara en tots els concerts ha sigut fantàstic, han sigut increïbles, i estic segur que el concert d'aquest cap de setmana serà igual d'important. Vull dir que espero tota la gent del Coll que vingui i poder-los abraçar un a un després del concert.
1: Segur que esteu ahí després vosaltres, molt bé, fantàstic. Molt bé, Pep, és un plaer escoltar-te. Són molts anys escoltant la música de Sau i res, ara es tindreu així al Coll. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Fort abraç, adeu.
0: Una abraçada.
1: Adeu.
2: Pescadería Ancla Dorada. Cambiamos de ubicación dentro del Mercat Zona Nord de Alcoy. Ampliamos nuestras instalaciones y nuestro horario para darte, como siempre, la mejor calidad y servicio. Ahora también abrimos los martes de 8 horas a 14 horas. Pregunta por nuestro canal de WhatsApp para mantenerte informado de nuestras novedades, ofertas y listados de precios.